Escoltes Música Nit.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'hora de les notes.
1: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes, feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
0: L'hora de les notes, per orelles gourmet.
1: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix i a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Us espero aquí.

0: A Lloret diuen que jo sóc de mar obert, en Xipi de platja, en Sigal de cala, la Xènia és de primavera, el John de ple estiu, l'Albert és d'anar amb bici i en Josep de sortir amb barca. La Merche de barbarejos, en Jordi d'escopinyes, la Mia de concerts, el Moja de teatre. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula mundial.

0: Costa Brava.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Sonen els èxits que més t'agraden.

Sentim passió per la música. Per acostar-te abans que la resta de les cançons que demà tothom posarà. A Radio Vox fem la millor selecció musical per les nits del dissabte. Perquè la nostra no és una caixa i prou. És la que porta Albert Batlle. Dissabtes de 9 a 11 de la nit a Nova Ràdio Lloret. Obre la caixa dels millors estils, de les cançons més actuals. Radio Vox.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 12 de juny, Helena Gadel, i el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
1: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.

Aquest mes de juny, viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 12 de juny, Helena Gadel, i el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Rosa Giral. El Teatre del Casal de l'Obrera acull aquest dissabte la representació de l'obra Ni aquí ni allà, a càrrec del grup de teatre Tres pels Pèls. És l'adaptació de l'obra Això no és vida, d'Albert Espinosa, David Plana i Sergi Balbel, que la companyia ha decidit portar als escenaris per la seva vigència i humor. Segons explica una de les integrants, Esther Perianes, l'obra presenta diferents maneres d'entendre la vida i combina la comèdia amb situacions que el públic pot reconèixer fàcilment.
4: Nosaltres som el grup Tres pels Pèls i vindrem aquest dissabte, dia 6 de juny, a 8:45, a representar el Casal de l'Obrera, una obra de teatre que es diu Ni aquí ni allà. És una adaptació de l'obra escrita per en Sergi Balbel, Albert Espinosa i David Plana, que es deia Això no és vida. Nosaltres hem decidit adaptar-la perquè és una obra que considerem divertida i actual i té un humor intel·ligent.
3: El grup de teatre Tres pels Pèls el formen gent del territori, tant de Lloret com Blanes, Girona i voltants, i assagen a la ciutat de Girona. L'obra Ni aquí ni allà està de gira i aquest dissabte fa parada al Casal de l'Obrera.
4: L'argument de Ni aquí ni allà podríem dir que són quatre estils de vides que els descrivim una mica al llarg de l'obra, i té doncs tins còmics i tins que relata una mica la vida real i actual que tenim avui en dia. I els actors que surten són Laura Català, Pere Dalmau, Cati Giral, Gemma Vila, Glòria Busquets, Joel Baulida, Josep Maria Mera, Sergio Fidem Reiser, Núria Güell i jo mateixa, Esther Perianes. El director és Salvador Chavero i després amb llums tenim en Quico. Jo voldria agrair al Casal de l'Obrera totes les facilitats que ens han donat, ens han obert les portes de bat a bat, i això és molt important per un grup de teatre amateur com som nosaltres. I també val a dir que tenen un dels teatres més macos de tota la província d'aquest estil.
3: L'espectacle Ni aquí ni allà es representa aquest dissabte al Casal de l'Obrera a 8:45 del vespre.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes. Que més coneixes.
1: Ei, hola.
2: Hola, res. Només volia dir-te que tinc moltes ganes de veure't.

Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'hora de les notes.
1: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes. Feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
0: L'hora de les notes. Per orelles gourmet.
1: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix. I a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibert.
1: Us espero aquí.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
3: Notícies.
4: Bon dia, us parla Rosa Giral. Les obres de la reforma integral de l'estació d'autobusos de Lloret de Mar estan en marxa. Es tracta d'una actuació impulsada per al govern català amb una inversió de prop de 900.000 euros que permetrà modernitzar unes instal·lacions que, segons l'Ajuntament, acumulaven dèficits de manteniment després de gairebé dues dècades en marxa. El regidor de Mobilitat, Joan Escalona, celebra l'inici dels treballs i destaca que és una actuació llargament esperada.
5: Per fi ja tenim aquesta remodelació de l'estació d'autobusos, una estació que porta gairebé 20 anys que s'ha fet molt poqueta cosa, i ara per fi la ficarem una mica al dia, no? I se modernitzarà com toca. Uns lavabos que estaven fets doncs realment ja estaven molt malmesos, que s'anaven fent reparacions molt puntuals, però el que tocava era una reforma integral i el que es farà ara. A part teníem una coberta que quan plovia doncs teníem un gran problema de filtració d'aigua, o sigui, passàvem per allà i veiem que caia aigua per tot arreu. Llavors el que es farà ara és aixecar tota la coberta i reparar totes aquestes filtracions.
4: Les obres inclouen la renovació dels lavabos, la reparació de la coberta per acabar amb les filtracions d'aigua, la substitució dels panells informatius per sistemes més actualitzats, la renovació de la climatització i també la millora de les portes automàtiques. Tot plegat amb l'objectiu de fer més confortable i funcional una de les terminals d'autobusos més importants de Catalunya.
5: Són 900.000 euros, és una partida bastant important que ha fet la Generalitat cap a aquesta estació. Si això vol dir la importància, no?, que l'ha donat al govern d'Illa, no?, a la Generalitat, a la terminal de Lloret. I llavors el que hem de fer és ara tenir la terminal pues, al moment que toca, no?, al 2026, que sigui amable l'estació, adaptada i en condicions.
4: El regidor assenyala que els treballs es desenvoluparan principalment a l'interior de l'edifici, de manera que no es preveuen afectacions importants en la mobilitat ni tampoc en el funcionament habitual de l'estació. La previsió és que les obres s'allarguin uns 9 mesos. Tot plegat s'emmarca en les actuacions previstes en 25 estacions de Catalunya per un valor de 10 milions d'euros, dels quals 3,5 es destinen a les comarques de Girona. Així s'actuarà a les estacions de Figueres, Roses, Olot, Ripoll, Platja d'Aro, Santa Coloma de Farners, Cadaqués, Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols, a més de Lloret de Mar.
0: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED.

Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Sentim passió per la música, per acostar-te abans que la resta de les cançons que demà tothom posarà. A Radio Vox fem la millor selecció musical per les nits del dissabte. Perquè la nostra no és una caixa i prou, és la que porta Albert Batlle. Dissabtes de 9 a 11 de la nit a Nova Ràdio Lloret. Obre la caixa dels millors estils, de les cançons més actuals.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Rosa Giral. La cantautora Cristina Lamar ha tornat a Lloret de Mar després de gairebé uns mesos a Colòmbia, on està promocionant el seu nou treball discogràfic, Una flor en la luna. L'artista ha visitat els estudis de la ràdio per presentar el seu nou treball de 6 cançons publicat el passat mes de maig a les plataformes digitals. A l'entrevista, Lamar ha explicat que el nou disc gira entorn de l'amor en totes les seves formes, des de l'amor romàntic fins als vincles familiars i d'amistat. El títol fa referència a aquells amors que semblen impossibles.
3: Acabo de trobar un disc que es diu Una flor en la luna. És un disc que parla de quan algú és molt bonic, quan un amor és molt maco i un pensa que és impossible que aquest amor sigui per un, no? Tan impossible com que una flor creixi a la lluna. I la cançó que acabo de cantar es diu Junto a ti, forma part del disc i pues, diu això, no? Com Junto a ti, junto al mar, toda una vida.
2: Una de les cançons és Junto a ti, escrita a Lloret de Mar, inspirada en els llaços personals i emocionals que uneixen les persones amb els seus éssers estimats. La cantautora ha explicat que la peça també està vinculada al paisatge i a les emocions que li desperta la seva terra. El treball representa una evolució musical per a l'artista. Després d'un primer disc marcat per al piano, la Mar incorpora ara un instrument de guitarra que són 4 cordes i que està molt present a les músiques populars de Colòmbia. Les 6 cançons van ser enregistrades en directe. Malgrat la seva intensa activitat a Llatinoamèrica, l'artista va deixar clar que manté la seva estreta vinculació amb Lloret. De fet, assegura que tornar aquí a casa és una necessitat emocional i també una font d'inspiració.
3: Perquè ens han vengut un amor i realment l'amor està aquí passant en aquesta entrevista o quan surts al carrer i veus a tots els veïns o, pues, òbviament, quan tens la sort de poder estar, no sé, a la terrassa o a un banc davant de mar, o on sigui, però amb aquella persona que et dona vida. Llavors, sí, sempre tornaré i, òbviament, i jo parlo molt de casa, vull dir, jo crec que tot Latinoamèrica coneix Lloret, perquè soc molt pesada parlant de la màgia que tenim aquí.
2: Durant la conversa, la Mar també explica que cada vegada que torna a Lloret necessita retrobar-se amb la família, passejar per el poble i, sobretot, reconnectar amb el mar. Navegar per el litoral lloretenc i recórrer els camins de ronda són algunes de les activitats que considera imprescindibles quan és a casa. L'artista té previst quedar-se a Catalunya en els propers mesos oferint actuacions a diferents punts del territori abans de reprendre la seva activitat internacional. L'agenda inclou noves actuacions a Mèxic i al Brasil, on continuarà presentant les cançons del seu segon treball. A més, alguns dels videoclips que acompanyen Una flor en la luna han estat enregistrats a la Costa Brava, inclòs Lloret de Mar.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Recupera la sesión de la semana en novaradioloret.org. Nova Radio Lloret. És la una del migdia.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Rosa Giral. L'actor Paco Moreno de Lloret de Mar participa en dos anuncis internacionals, un de la Coca-Cola ambientat en el món del futbol, on hi apareix Mourinho, i un altre on comparteix escena amb la model Cindy Crawford, en aquest cas per promocionar maquillatge. Els dos anuncis s'han publicat aquesta setmana a les xarxes socials. Ens en parla Paco Moreno.
3: Doncs els dos anuncis han estat rodats a Catalunya, concretament el de Coca-Cola a Sitges. També vaig coincidir amb companys de la professió, que ens trobem molt al món de la publicitat. I en l'anunci, doncs, bon, com a anècdota, surt el Mourinho, que viatjarà a entrenador del Real Madrid. Va ser un rodatge molt, molt, molt divertit. En general, tots els rodatges solen ser molt divertits, molt llargs, però molt divertit. I l'altre anunci que també ha sortit ara aquesta setmana és amb la Cindy Crawford, que és una de les models més internacionals del món i que torna per aquesta marca de cosmètica pels ulls. De fet, l'anunci es basa que la Cindy Crawford baixa d'un taxi de Nova York i molta gent se la va creuant pel carrer i queda sorpresa amb uns ulls especials o acabadats.
2: A l'anunci de la Coca-Cola, la intervenció de Paco Moreno es va rodar el passat mes de desembre a Sitges en una producció de base internacional que es podrà veure durant 3 mesos. L'altre anunci està ambientat a Nova York, però es va rodar a Barcelona amb Cindy Crawford. L'actor lloretenc explica quins personatges interpreta als espots.
3: A l'anunci de Coca-Cola sóc un personatge que està en un bar d'esports veient pot ser la final o un partit important del Mundial, i el meu equip marca un gol i tots ens emocionem. I en l'anunci de la Cindy Crawford sóc un habitant de Nova York que estava al carrer amb el New York Post, amb el diari, i en el seu dia a dia es troba amb la Cindy Crawford i es queda molt sorprès de veure la gran supermodel, que amb 60 anys és guapíssima.
2: La campanya No Better Feeling forma part de l'estratègia de comunicació de Coca-Cola de cara al Mundial de Futbol d'aquest 2026, un dels esdeveniments esportius més seguits arreu del món.
1: Més info a novaradioloret.cat.
4: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
5: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
4: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
6: L'estil mediterrani, amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 12 de juny, Helena Gadel, i el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
1: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: L'hora de les notes.
1: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes, feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
0: L'hora de les notes, per orelles gourmet.
1: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix i a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Us espero aquí.

Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.

Sentim passió per la música, per acostar-te abans que la resta de les cançons que demà tothom posarà. A Radio Vox fem la millor selecció musical per les nits del dissabte. Perquè la nostra no és una caixa i prou, és la que porta Albert Batlle. Dissabtes de 9 a 11 de la nit a Nova Ràdio Lloret. Obre la caixa dels millors estils, de les cançons més actuals. Radio Vox.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 12 de juny, Helena Gadel, i el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
1: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

A causa de les molèsties que provoca l'elevada població de gavians a Lloret, l'Ajuntament posa en marxa una campanya per controlar la natalitat d'aquestes aus. Si detecteu un niu, aviseu a Benestar Animal i Salut de l'Ajuntament. Telèfon 972 36 28 70. Campanya per controlar la natalitat dels gavians. Ajuntament de Lloret de Mar.

Avui tens moltes formes de trobar les cançons que vols escoltar. Aquelles melodies que en pocs segons t'atrapen. Potser un xiulet repetit es pot convertir en el nou èxit del moment. Doncs els dissabtes, a Nova Ràdio Lloret, tenim tot allò que sabem que serà èxit. I si vols, també podràs xiular. Ràdio Vox, els èxits que vindran.

0: solo quiero ir a buscarte. Me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos de aquí.
1: Pues nos vamos.
0: Adiós.
2: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 12 de juny, Helena Gadel, i el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Els restaurants de Lloret de Mar tenen greus dificultats per trobar treballadors, una problemàtica que s'agreuja amb l'arribada de la temporada turística. El president del gremi de bars, restaurants i cafeteries, Marc Linares, assegura que la manca de personal és un problema estructural a la destinació.
3: Falta personal, vull dir, és una frase doncs, que entre tots els hostalers doncs, ens la repetim, i és una realitat, és una cosa que va en augment, és a dir, cada any està pitjor. És un problema que tenim, és una realitat, ja no només a Lloret de Mar, i el que intentem doncs, és que d'alguna manera doncs, parar el cop i buscar solucions que almenys ajudin doncs, a fer més atractiva l'hostaleria. No?
2: Segons Linares, costa especialment trobar professionals qualificats amb experiència, coneixement d'idiomes i capacitat per treballar de cara al públic. Aquesta situació dificulta completar les plantilles i obliga molts negocis a mantenir processos de selecció oberts de manera continuada per cobrir vacants que sovint queden desertes.
3: Falten cambrers, cambrers de sala, falten cuiners, ajudants de cuina, rentaplats, caps de sala, personal de neteja, no hi ha res. Vull dir, costa trobar professionals amb experiència, amb idiomes, doncs encara és més difícil, en una situació com Lloret de Mar que es necessita, amb capacitat de treballar de cara al públic. Ja no és un tema de quantitat, sinó ja és un tema de perfils més formats, no? amb més qualitat.
2: Per fer front en aquesta situació, les empreses estan apostant per millorar salaris i altres condicions laborals.
3: Millorar condicions laborals, invertir en formació, doncs, treballar també conjuntament, que ja ho fem amb l'Escola d'Hostaleria d'aquí de Lloret de Mar, ajudant doncs, a becar alumnes perquè es puguin formar més enllà de Lloret de Mar, captar nou talent. Està doncs, molt pendent, ja no només geogràficament de Lloret de Mar, sinó també de Barcelona, buscar allotjament per poder doncs, captar talent de fora.
2: Malgrat aquestes dificultats, el sector afronta l'estiu amb optimisme moderat. Linares destaca que els primers mesos de l'any han estat positius pel que fa a l'afluència de visitants, tot i que admet que existeix una certa incertesa derivada dels conflictes internacionals i de l'encariment dels carburants. Des del gremi de restaurants confien en atraure clients a l'estiu i que les reserves d'última hora contribueixin a mantenir una bona temporada turística a Lloret.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.

temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny, i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: que...
1: Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: de les notes.
1: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes, feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
0: L'hora de les notes, per orelles gourmet.
1: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix i a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Us espero aquí.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Rosa Giral. El Club de Rem Pescadors obre les portes de la seva entitat a tothom que vulgui conèixer de primera mà una tradició tan lloretenca com és la pràctica del rem. Serà aquest diumenge al matí a Sa Caleta. Hi pot participar tothom, els assistents podran sortir a l'aigua i provar el rem i l'ergòmetre. Escoltem un dels membres de l'entitat, David Abril.
5: Aquest diumenge, de 10 a 1 a Sa Caleta, fem unes portes obertes per qualsevol persona que tingui curiositat per aquesta tradició lloretenca, que ho vingui a provar sense cap compromís, podrem sortir l'aigua, podrem provar els ergòmetres i qui vulgui venir es vulgui quedar encantats, qui vulgui provar que ho provi.
4: La jornada de portes obertes del Club de Rem Pescadors és aquest diumenge de 10 a 1 a Sa Caleta.
3: Altres notícies.
4: Canviem de qüestió, el Teatre de Lloret de Mar acollirà aquest diumenge la representació de la fàbrica de xocolata, un espectacle en llengua russa que impulsa l'associació teatral Casa Amiga. La proposta reunirà a l'escenari un total de 14 alumnes procedents de Lloret de Mar i Castell d'Aro que durant els darrers mesos han preparat conjuntament aquesta producció inspirada en el popular univers de Willy Wonka en el marc del projecte de final de curs. Donem pas a la Nelly de l'associació Casa Amiga.
6: És un espectacle com de presentació del final de curs, perquè fem classes amb els nens en rus. Tenim dos grups. Bueno, aquests són grups més grans entre nens i adolescents que més número de nens són de entre 11 i 16 anys, vale? I per això fem aquest espectacle de fàbrica de xocolata. Fem assajos a Lloret i també a Castell d'Aro, perquè són dos grups de diferents pobles, i fem un espectacle junts, vale? Es juntem. També participen nens més petits que fan paper d'Umpa Lumpas, saps que són aquests personatges de la fàbrica, que són de 8 anys, entre 7, 8 i 9 anys, els nens més petits. I en total són 14 nens participants que fan, que actuen a l'escenari.
4: Segons l'associació Casa Amiga, l'equip ha creat una adaptació pròpia amb noves trames, personatges inèdits i un to marcadament d'humor i musical.
6: Nosaltres ho hem fet com una nova versió, una mica de novetats, vale? Hem afegit personatges, hem afegit escenes i coses que no existeixen i que no havien abans, vale? I pues, res, és bastant còmica. Aquesta història també és una mica musical perquè fan algo de coreografies, vale? Fan bromes i en total la història parla de que no hem d'oblidar que el més important a la nostra vida no és el que tens, tipus la fàbrica, màquines, bueno, i totes les coses, sinó la gent que participa, que t'ajuda per complir les teves somnis, no? I la família que t'apoya en tot.
4: L'obra La fàbrica de xocolata tindrà lloc en el Teatre de Lloret aquest diumenge a les 6 de la tarda. L'accés és gratuït.
0: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: avui tens moltes formes de trobar les cançons que vols escoltar. Aquelles melodies que en pocs segons t'atrapen. Potser un xiulet repetit es pot convertir en el nou èxit del moment. Doncs els dissabtes, a Nova Ràdio Lloret, tenim tot allò que sabem que serà èxit. I si vols, també podràs xiular. Ràdio Vox, els èxits que vindran.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. El Teatre del Casal de l'Obrera acull aquest dissabte la representació de l'obra Ni aquí ni allà, a càrrec del grup de teatre Tres pels Pèls. És l'adaptació de l'obra Això no és vida, d'Albert Espinosa, David Plana i Sergi Balbel, que la companyia ha decidit portar als escenaris per la seva vigència i humor. Segons explica una de les integrants, Esther Perianes, l'obra presenta diferents maneres d'entendre la vida i combina la comèdia amb situacions que el públic pot reconèixer fàcilment.
4: Nosaltres som el grup Tres pels Pèls i vindrem aquest dissabte, dia 6 de juny, a 8:45, a representar el Casal de l'Obrera, una obra de teatre que es diu Ni aquí ni allà. És una adaptació de l'obra escrita per en Sergi Balbel, Albert Espinosa i David Plana, que es deia Això no és vida. Nosaltres hem decidit adaptar-la perquè és una obra que considerem divertida i actual i té un humor intel·ligent.
3: El grup de teatre Tres pels Pèls el formen gent del territori, tant de Lloret com Blanes, Girona i voltants, i assagen a la ciutat de Girona. L'obra Ni aquí ni allà està de gira i aquest dissabte fa parada al Casal de l'Obrera.
4: L'argument de Ni aquí ni allà, podríem dir que són quatre estils de vides que els descrivim una mica al llarg de l'obra, i té doncs tins còmics i tins que relata una mica la vida real i actual que tenim avui en dia. I els actors que surten són Laura Català, Pere Dalmau, Cati Giral, Gemma Vila, Glòria Busquets, Joel Baulida, Josep Maria Mera, Sergio Fidem-Reiser, Núria Güell i jo mateixa, Esther Perianes. El director és Salvador Chavero i després amb llums tenim en Quico. Jo voldria agrair al Casal de l'Obrera totes les facilitats que ens han donat, ens han obert les portes de bat a bat, i això és molt important per un grup de teatre amateur com som nosaltres. I també val a dir que tenen un dels teatres més macos de tota la província d'aquest estil.
3: L'espectacle Ni aquí ni allà es representa aquest dissabte al Casal de l'Obrera a 8:45 del vespre.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Recupera la sesión de la semana en novaradioloret.org. Club Privé. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Les obres de la reforma integral de l'estació d'autobusos de Lloret de Mar estan en marxa. Es tracta d'una actuació impulsada per al govern català amb una inversió de prop de 900.000 euros que permetrà modernitzar unes instal·lacions que, segons l'Ajuntament, acumulaven dèficits de manteniment després de gairebé dues dècades en marxa. El regidor de Mobilitat, Joan Escalona, celebra l'inici dels treballs i destaca que és una actuació llargament esperada.
3: Per fi ja tenim aquesta remodelació de l'estació d'autobusos, una estació que porta gairebé 20 anys que s'ha fet molt poqueta cosa, i ara per fi la ficarem una mica al dia, no? I se modernitzarà com toca. Uns lavabos que estaven fets pues realment ja estaven molt malmesos, que s'anaven fent reparacions molt puntuals, però el que tocava era una reforma integral i el que es farà ara. A part teníem una coberta que quan plovia pues teníem un gran problema de filtració d'aigua, o sigui, passàvem per allà i veiem que caia aigua per tot arreu. Llavors el que es farà ara és aixecar tota la coberta i reparar totes aquestes filtracions.
2: Les obres inclouen la renovació dels lavabos, la reparació de la coberta per acabar amb les filtracions d'aigua, la substitució dels panells informatius per sistemes més actualitzats, la renovació de la climatització i també la millora de les portes automàtiques. Tot plegat amb l'objectiu de fer més confortable i funcional una de les terminals d'autobusos més importants de Catalunya.
3: Són 900.000 euros, és una partida bastant important que ha fet la Generalitat cap a aquesta estació. O sigui, això vol dir la importància, no?, que l'ha donat al govern d'Illa, no?, a la Generalitat, a la terminal de Lloret. I llavors el que hem de fer és ara tenir la terminal pues, al moment que toca, no?, al 2026, que sigui amable l'estació, adaptada i en condició.
2: El regidor assenyala que els treballs es desenvoluparan principalment a l'interior de l'edifici, de manera que no es preveuen afectacions importants en la mobilitat ni tampoc en el funcionament habitual de l'estació. La previsió és que les obres s'allarguin uns 9 mesos. Tot plegat s'emmarquen les actuacions previstes en 25 estacions de Catalunya per un valor de 10 milions d'euros, dels quals 3,5 es destinen a les comarques de Girona. Així s'actuarà a les estacions de Figueres, Roses, Olot, Ripoll, Platja d'Aro, Santa Coloma de Farners, Cadaqués, Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols, a més de Lloret de Mar.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
5: Carmona e Hijos. Exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
4: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
6: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.
7: Escoltes la fórmula musical

0: a escoltar les cançons més importants de la dècada dels 60 i fins al 2000. Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Tots els temes llegendaris els escoltaràs a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, escolta Vintage amb Òscar Fernández.
1: Nova Ràdio Lloret.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 12 de juny, Helena Gadel, i el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
1: L'hora de les notes.
2: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes. Feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
1: L'hora de les notes. Per orelles gourmet.
2: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix. I a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
1: L'hora de les notes, amb Carla Gilibert.
2: Us espero aquí.
1: L'hora de les notes, amb Carla Gilibert.

Quina manera de començar avui, oi? Increïble aquest mashup de dos grans superhits de la història de la música. Avui anem precisament de grans temes amb versions especials fetes pensant en les pistes de ball. En com mesclar dos ritmes similars d'artistes que ens han marcat. Obrim boca amb la gran veu de Freddie Mercury i els Queen i el seu Another Bite the Dust i el Good Times de Chic. Rock i disco en perfecta sintonia. Benvinguts a l'Hora de les Notes. Avui també molt de rima del bo amb batalles campals de molta alçada. Va, que seguim amb Peter Gabriel i Stevie Wonder, Superstition i Sledgehammer. Això és un tros de mashup en tota regla.

Obrim un moment de la nostra caixa de novetats i descobrim noves cançons que ens acaben d'arribar. Aquí tens el més nou de Roti, I'll Be Your Friend, dels temes més energètics del moment. Estàs a l'hora de les notes.

0: Cada setmana, Carles Gilibets presenta l'Hora de les Notes.
1: Ara ens preparem la tovallola per anar a Long Beach, a Califòrnia. D'allà són els següents protagonistes: Half Alive, amb el seu pop dance, són John Taylor, Brett Kramer i G.T. Taylor Johnson. D'això se'n diu potència sonora.

0: Party Pupils és la banda de DJs que hem triat per aquest remix també brutal, que són els protagonistes del capítol 40 de l'Hora de les Notes. Mira que m'agrada la veu d'aquest home. Christopher Cross i un dels seus clàssics pensat per les pistes de ball. Ride Like the Wind. I no els abandonem perquè després, i sense pausa, ens presentaran el que va ser l'únic èxit del fill del president de la Motown i en el que hi participa, en la tornada, Michael Jackson. Recordes el Somebody's Watching Me de Roswell?
1: L'Hora de les Notes.

Ella va ser, amb diferència, una de les veus més aclamades a nivell mundial als 80 i 90, directament des de Londres, amb el seu cabell curt i una manera molt peculiar de cantar. Una de les divas del funky blanc, Lisa Stanfield, també actualitzada per Party Pulpers, All Around the World, avui ritme 5 estrelles a l'hora de les notes.

Estem celebrant l'arribada del mes de juny i aquestes altes temperatures. I ho fem amb temes clàssics que sonen millor que mai amb tocs disco, amb el duet nord-americà que són protagonistes aquesta setmana. El cantant Max Schneider i el productor Ryan Seelig. Ritmes de colors, plens d'energia de la bona, amb aquest Looking Glass Brandy, Party Pupils i els seus èxits ballables amb Summer Breeze.

0: No variem gaire el ritme en arribar a l'equador de la nostra sessió d'aquesta setmana, però ara el que sona és una peça original dels de The Reflex. Couch in the Moment, per tornar sense pausa a una dels abanderats de la jornada en aquesta ocasió, fent de les seves amb Luther Vandross i Never Too Much.
1: L'hora de les notes.

Vaja, tenim el ritme pujat avui, oi? Doncs que no pari fins al final del nostre recorregut. Benvingut al tren de mitjanit. Long Train Running, el temacle mundial reconegut dels Doobie Brothers, banda de rock, el 1973 treia a la llum aquest tros de tema.

0: Cada setmana, Carla Gilibets presenta l'Hora de les Notes.
1: Estàs a l'Hora de les Notes, és el nostre viatge setmanal que va des de l'Empordà i la Costa Brava i passa per la Selva Maresma, el Garraf Penedès i les Illes, amb aturada final a Formentera. Down, down, down! Res de baixar-se ara, així que continua amb el cap ben amunt i les mans en rotació amb aquest tema de Rouse Essen, amb

Fem un pas enrere i viatgem en el temps fins al 1984 amb gotetes de les bones d'un reserva. Hem rescatat un tema de Boogie FM i el seu Free Your Mind. I després tindrem ja l'última d'avui, que és una autèntica joia. Et deixo per aquesta setmana en companyia dels Jungles i el seu nou tema, The Wave. Et recomano que li facis una ullada al seu impecable videoclip. Soc Carles Gilibets i això és l'Hora de les Notes. Fins molt aviat.

0: Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
1: Estàs escoltant Nova Ràdio Lloret.
2: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. Això és nou.
3: Iniciem el programa de màxima actualitat musical. Omple Albert Valle amb tota l'actualitat musical. Alexandra Stan, It's Different, en Omar Duro, Talk.

0: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
1: Bé, per rec està en David Guetta, Sad Girls.

0: Ens acaba d'arribar una de les novetats d'aquesta setmana, Terrell Chief, des de la banda sonora de Toy Story 5, en apart, I Knew It, I Knew You.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
0: Martin Garrix and Ed Sheeran, Repeat It.

0: un ritme dens que ens atreva en aquesta nit de dissabte, dia 6 de juny d'aquest 2026, la millor música, com no, a través de Nova Ràdio Lloret. Alesso en One Republic, In Your Eyes.
1: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
0: Jessy Reyes en Elian, Illuminate.

0: instants arribem a 9:45, nit de dissabte 6 de juny d'aquest 2026 amb la millor música a través de Nova Ràdio Lloret. Becky G, Epa.
1: Ràdio Vox.
0: Katy Perry, Chief Queen, Legendary Lovers, Save Me.

0: Lola Young, From Down Here.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. A Nova Ràdio Lloret.
0: Una de les grans veus del panorama internacional que torna a la màxima actualitat musical. Estem parlant de Madonna, I Feel So Free.

0: Calvin Harris and Jay-Z, Satisfy.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
0: Actua, que per sorpresa, el Primavera in Sound aquesta nit és Olivia Rodrigo. Et deixem amb el darrer single, The Cure.

0: exclusiva, el nou single d'Ellie Goulding, Black Prada 3.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box.
0: Jonas Blue, Girl.
1: A Nova Ràdio Lloret.

0: Increïble, la veu de Kylie Minogue amb aquest Light Up des del documental Kylie.
1: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
0: Patti Cantú. Todo lo que está mal.
2: Se ha hecho más estúpida de mí.

0: Sálvame Hoy para Santana Gavito Ballesteros.
1: Les novetats de la setmana a Radio Box. Això és nou.
0: Maroon 5, Heroin.

0: Torna a la màxima actualitat la formació de Script, Man in the Arena.
1: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
0: Miqui Núñez, un altre cop al pop català a través de Nova Ràdio Lloret.

Don't Make Me Love You. En aquest 2026 tornava Take That amb aquest You Are a Superstar.

La primera que havíem escoltat era la veu d'Elidue, This Side of Heaven, i l'hem enllaçat amb l'última producció de Madonna, en Sabrina Carpenter.

0: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
1: Minuts i arribem al punt i final. Seran les 23 reves de la meva part. Un total ple. Albert Banya amb tota l'actualitat musical. Chip Codes amb Jonita Candy. Last Night on a Head. La propera setmana a la mateixa hora. Més actualitat, un ple. Albert Banya.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio.